0: juegos de agua, castillos hinchables, fotocol. El próximo 24 de junio, de las 5 a las 8 de la tarde, a mojarse familias, en el Centro Comercial Alcampo Mallorca.
1: Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
1: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: El 13 i 14 de juny, l'Hipòdrom de Manacor acull el Gran Premi Manacor de Trot. Vine a la Gran Festa del Trot del Llevant, una de les cites més destacades del calendari hípic per als amants de l'esport. Tradició, compromís i excel·lència esportiva. Organitza Consell de Mallorca.
4: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, al teu campus.

0: zones segures i estem fent feina per poder evacuar aquesta gent de manera segura i a partir d'aquí després ja acabar de rematar i controlar l'incendi.
1: La policía local del municipio ha activado los protocolos de servicios sociales para el realojo de los afectados. En estos momentos hay al menos 3 ambulancias que atienden a vecinos y familiares de las víctimas, según nos ha confirmado el alcalde.
2: Es que cuando hay un incendio, un se ha de quedar dins casa seva y anar al balcó, porque esas personas han anat cap a l'escala y això ha estat una mica el principal problema, creiem, d'aquestes defuncions. En qualsevol cas, està tot ara en un procés d'investigació. S'ha d'analitzar que ha estat un estat, està la policia judicial, tothom ha vengut corrents, tant sigui 061, els bombers.
1: El incendio se ha originado en la tercera planta del bloque de viviendas, ido a las 7:45 de la mañana, y ahora han abierto la investigación para esclarecer las causas del fuego. Llegamos así a las 11:05.